0: facis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu.
1: Doncs el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de, totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident que fa tot just uns instants que deixa el vehicle al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en sentit sud i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, on es talla un carril de circulació en aquest cas, però en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, el vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, hi ha retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Desperta aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuaran les clarianes sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i en canvi núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona, i una altra vegada amb algun xàfec local però intens. Compte, per exemple, a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el El compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els reis d'Espanya, viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
4: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes, totes 3 motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, a Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica Lamont Carvajal.
5: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
6: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: 2 minuts i arribarem a 8:15 del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
8: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningú problema a l'hora de quan íbamos a tomar les mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos, pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia.
1: Ho deia, amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
9: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei.

0: moments més tensionats? No sé si els globus vermells, les plaquetes, el plasma...
1: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? I nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RhD negatius són menys freqüents i són, es necessiten per més gent en el sentit de que són compatibles amb més persones i, per tant, sempre són més necessaris i sempre estan amb més risc.
0: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas d'aquest any, deia, aquest canvi en la climatologia afecta la regularitat de les donacions, afecta el comportament dels donants?
1: Moltíssim, afecta moltíssim. Penseu que les temperatures extremes fan que s'hagin de cancel·lar campanyes de la mateixa manera que, òbviament, la impossibilitat de desplaçament de les persones també, no? Llavors, en aquest punt en els que ens trobem, quan les temperatures són molt altes i durant molt de temps, l'efecte estiu, l'efecte davallada d'estiu, continua durant més temps i, per tant, les reserves se'n poden ressentir més.
0: Aquesta tardor, pel que tinc entès, heu reforçat la presència de les unitats mòbils i també de donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants? Les dues coses? No sé, ja potser estic responent jo sola la pregunta, però vaja, digui'ns.
1: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el Banc de Sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
0: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui, no sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove, no sé si ho esteu aconseguint i, en tot cas, quines són les principals traves que hi trobeu?
1: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí és cert és que falta, sorprèn a vegades parlant amb la gent que encara... Hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang o, si més no, té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho, que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant. Penseu que cada any, per motius de salut o per motius d'edat, hi ha gent que ha de deixar de donar, tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
0: Àgueda Ancochea, gràcies per atendre'ns aquest matí i queda feta la crida, si més no, hi hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
2: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
3: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
2: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats de Jong, Christensen i Berdagi. Després del

0: Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
1: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs, després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb tres dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
2: A veure, sabíem que era una final que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil,

0: I arribarem a 7:45 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquest artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits de l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N, aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol, on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després, sobretot, de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta-a-porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: Ho deia ara, L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida en contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig, que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que supera amb escreix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi-m'ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge?
3: Bé, el tema de la taxa, evidentment, és un tema important per tots nosaltres i quan ens toca la butxaca, doncs d'alguna manera o d'una altra, doncs ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de l'enorme servei que tenim a les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important, i això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus. És a dir, el cost no es redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve doncs, que aquest cost doncs, sigui alt i pugui créixer fins i tot en el futur.
1: Doncs caldrà fer molta pedagogia, senyor Josep Simó. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies a vostè. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de vuit, Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningú problema a l'hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta d'avals de 10 euros de descompte per gastar en compte amb compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
7: Ciclistes, excursionistes i boletaires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
8: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, sempre són bons els ponts de 3 dies, la gent respon bé i ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
9: Demà encara allargarem perquè el seu fill d'Espinovina encara s'aprofita, per tant, ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100% i, per tant, molt content.
10: Bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas també, que han fet que s'emplenés al 100% el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
7: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els 3 dies del certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
12: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan 3 dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira. Però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels 3 dies.
11: Enguany les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.

0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats de Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
1: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels 4 partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els Alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kitzenas Manresa juga a la pista del Bakhchisarai Turk a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
2: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino, o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
0: La Sulim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
3: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre els problemes, i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
0: El Freiquin Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
4: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
0: El 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
5: Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, to different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
5: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
5: A la Quiroca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni lloca estan oca, que arribi a tan oca.
4: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Amb un model de població tendència com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes permet una recollida més pormenoritzada.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Passen ara mateix gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb la Mireia Camats. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C-17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i també de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C-31 va molt carregada a Badalona en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes. Destaquem la Ronda Dalt, hi ha un vehicle avariat a Meridiana en sentit Llobregat i un accident al Nus de Trinitat en sentit Besòs que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Avui a Catalunya pràcticament tothom veurà força núvols al cel.
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, una bona mostra són els núvols actualment, que ocupen molts indrets del Prepirineu, també Baix Pirinenques, amb boira i tot. Tenim un bon pastís de núvols baixos a la Catalunya central, a la costa, prelitoral, moltes comarques de Barcelona i de Tarragona, i sobretot aquests núvols són més gruixuts al llarg de... o seran més gruixuts al llarg d'aquestes immediates hores del matí, on hi viu més gent, per tant, entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, que és on el cel estarà més atapeït. De fet, començaran, o de fet, tornaran a caure alguns ruixats locals. Aquesta nit passada, gairebé 40 litres per metre quadrat al Prat del Llobregat i a la resta de població al voltant ni s'han enterat, doncs aquests tipus de ruixats tan i tan locals els tindrem també aquest matí, especialment allà, al delta del Llobregat. Al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, també algun remet, per tant, algun xàfec local, però amb ganes, atenció, els tindrem entre el Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona i també fins a la Catalunya central. A canvi, més clarianes al nord de Girona, cap a les comarques de Ponent. Allà, a l'oest de Lleida, és on pujarà més la temperatura. Arribarem fins als 26-27 graus aquesta tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem, després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000 Segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I acaba de transcendir fa poca estona que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. Vuit i onze, matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei, però de forma progressiva. L'escenari, per tant, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està, evidentment, això provocant retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació aquí, hores d'ara?
5: Bon dia, doncs de moment aquí tenim una estació de Sants en ple bullici amb retards en l'alta velocitat de més de mitja hora. Alguns d'aquests retards són de més de fins a dues hores, segons hem pogut veure en els panells informatius, i fins i tot hi ha trens que encara no se sap a quina hora sortiran. Tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla a l'Aragó, que ha obligat, com deies, a tallar una via, i es dona pas per una sola via en 25 quilòmetres i a no més de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que han veure aquestes cues i els retards han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per l'incident. Molts d'aquests passatgers ens han explicat, hem pogut parlar amb ells i ens han explicat que els han enviat correus electrònics durant aquesta nit, al llarg d'aquesta nit, per avisar-los que hi havia aquests retards.
6: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però... Sí.
5: Com us dèiem, encara no se sap quan es restablirà del tot amb normalitat aquesta circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però el que sí sabem, com us dèiem, és que hi ha retards de més de mitja hora i alguns arriben a les dues hores.
1: Gràcies, Marc. Doncs per aquesta última hora us mantenim aquí, perquè si hi ha alguna novetat ens la pugueu explicar. Gràcies, molt amables. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. Josep Simó, director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, és conscient de la dificultat d'instaurar aquests sistemes a municipis amb alta densitat de població, tal com ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: La veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs, en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs, permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: I quan són un quart de nou del matí us expliquem que Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que conformen aquesta ciutat. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat europea en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
8: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
9: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
1: Investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la

0: 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia.
0: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies escolars, en quina situació es troba avui el sector del lleure educatiu?
1: Bé, la veritat és que la dada ja ho descriu per si mateix. Una caiguda del 80% de l'activitat deixa les empreses afectades pràcticament inactives, no? Amb els braços plegats, esperant que es produeixi algun tipus de novetat que permeti reprendre l'activitat en algun moment.
0: I quins són els perfils empresarials més afectats per aquesta caiguda de l'activitat? De quins empresaris o de quines empreses estem parlant?
1: Cal tenir en compte que en el sector de les activitats de colònies, molt majoritàriament es tracta de petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes. Per tant, a vegades es fa una certa frivolització pensant que es tracta de grans corporacions. Efectivament, hi ha algunes empreses o entitats de majors dimensions, però la gran majoria d'activitats són petites i mitjanes empreses. Això vol dir que tenen molt poca capacitat de resposta quan es produeixen imprevistos com aquest tipus, no? Els seus marges d'activitat són escassos, són petits. A més, es tracta d'una activitat que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població, i per tant també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda remarcable, no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat. No cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
0: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
1: Sí, les colònies, activitat de colònies, es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, en Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
0: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
1: Entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millores del sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
0: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de les AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta, si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això?
1: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses que són les nostres associades, però també d'AFAs i, com dèieu, doncs de famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que, efectivament, s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
0: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.

0: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, però tampoc no hi seran els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien a mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a un camp al camp del Tenerife. Els blancs i vermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
1: El debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat. Llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, però precisament per això, pels nervis de debutar. També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica. Però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
0: La cultura arribarem a 8:45. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
2: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
3: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
2: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Urà és probablement el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar, amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Això està provocant que s'acumulin retards de fins a 2 hores en alguns casos, mentre que hi ha trens que ni tan sols apareixen a les pantalles. De seguida, tornem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria quedar totalment amnistiat entre aquest divendres i dimarts de la setmana vinent. És el marge que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fixat per l'arxivament de la causa contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, un cop al Constitucional, ha avalat l'amnistia per malversació. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta. Una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
4: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
3: I el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en els titulars. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma, però, progressiva. Ara bé, serà necessari, a més, circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que retiri el tren afectat i ja està provocant això retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix aquí a l'estació de Sants?
2: Bon dia, Helena. Doncs des de fa uns minuts a l'estació de Sants, a la zona de l'AVE, de l'alta velocitat, s'ha començat a omplir de gom a gom de passatgers que arribaven per agafar doncs, el seu tren. Trens que porten retards de 30 minuts en alguns casos. En altres hem pogut comprovar en els panells informatius que aquests retards són de fins a 2 hores i altres trens encara no se sap a quina hora sortiran, tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat a fer pas només en una sola via, en un tram de 25 quilòmetres i a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure les cues i els retards, han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals, que no estan afectats per aquesta incidència. Per cert, també fa uns minuts han aparegut uns informadors de Renfe per anar avisant els diferents trens que han de sortir i per anar donant informació als passatgers. Els passatgers, per això, quan hem pogut parlar amb ells, ens han comentat, ens han explicat que durant aquesta nit han estat rebent correus electrònics que els informaven d'aquests retards.
3: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid. Espero arribar a l'hora. En principi no hi hauria problema, però sí.
2: I un minut més hem de parlar d'incidències a Rodalies. En aquest cas, avui, a les línies R2 i R11, per actes vandàlics, i a les línies R13 i 14 es dona servei alternatiu en autobús entre les estacions de Lleida Pirineus i la plana Picamoixons.
1: Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Déu-n'hi-do, quina manera, com sempre, més tràgica de començar la setmana per aquests pobres viatgers. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de les esquerres, de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023, recordem-ho, va perdre els 2 escons que tenia el Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, si es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i també presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I segons acaba de transcendir, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i demà i dimarts de la setmana vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i que va avalar l'amnistia de la malversació. I més coses. Avui també és notícia, deia, que Badia del Vallès inicia una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Tot i això, encara quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningú problema a l'hora de quan íbamos a tomar les mediciones a les diferents comunitats. No hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
1: Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat també sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
8: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: I atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4,000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho explica la Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
10: Quan tu vas a un congrés científic i hi veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
1: Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: El Pont del Pilar deixa bones xifres d'ocupació turística al Pirineu i a les Terres de Lleida. El bon temps i les reserves d'última hora han permès superar les previsions inicials. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant aquests 3 dies festius. Ens ho amplia la Noèlia Burgos de Lleida Televisió.
12: El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els establiments han registrat puntes de fins al 90% durant els 3 dies festius. El bon temps ha afavorit les reserves d'última hora i ha permès superar les previsions inicials, que situaven l'ocupació mitjana al voltant del 75%. Per zones, els hotels del Pirineu han assolit els millors resultats amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%. En canvi, als hotels de les Terres de Lleida, l'ocupació s'ha situat al voltant del 40%.
1: I canviem de comarca perquè a partir d'avui i durant 2 setmanes estudiosos de tot el món es reuneixen a Olot per endinsar-se en el vulcanisme de la Garrotxa. Participaran en un curs de vulcanologia que els permetrà també fer treball de camp i que es traslladarà uns dies a l'illa de Palma, a les Canàries. Són a Olot, a l'espai Cràter, els companys d'Olot Televisió, Aniol Puigvert i Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard, explica'ns una mica en què consistirà tot plegat.
13: Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que aquest curs internacional de vulcanologia ja es va fer l'any passat i, com bé explicaves, és la perfecta unió entre la zona volcànica de la Garrotxa i la de la Palma, que, com bé sabeu, fa uns anys va ser notícia. Una mica d'allà va néixer aquesta unió entre aquestes dues àrees i durant aquests dies aquí a la Garrotxa hi participaran una vintena de persones d'arreu del món, del Canadà, de l'Uruguai, d'Argentina, d'Itàlia, d'Alemanya, de Guatemala i de molts altres llocs que tindran com a docents a 15 experts també internacionals. Estem amb el doctor Xavier de Bolòs, que és vulcanòleg aquí. Geòleg, bon dia, Xavier.
14: Hola, bon dia.
13: Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest curs.
14: Bé, l'objectiu d'aquest curs és donar un coneixement integral en vulcanologia per poder que s'adquireixi el coneixement des de la formació dels magmes, de com fan els volcans erupció, per què fan erupció els volcans, i també donant una visió de les noves eines i els nous models que es fan servir des de models automatitzats d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicats en el món de la vulcanologia.
13: Aquests dies estareu aquí a Olot, després aquest curs es traslladarà a la Palma i es dividirà una mica en dues parts, no? Les parts teòriques que tindran lloc aquí a Espai Cràter i què aniran a veure per la comarca aquests dies?
14: Bé, el curs integra classes teòriques, classes pràctiques i també camp, no? Fer sortides de camp on es pot veure en directe els afloraments i els volcans que tenim a la Garrotxa, que ens poden ajudar molt a donar un coneixement integral d'aquest vulcanisme, tant el que tenim aquí com també els dies que anem a la Palma. De fet, a la Palma hi ha també diversos dies de camp on entre ells es va veure el volcà que va fer erupció l'any 2021 i tenim accés per poder pujar i de poder visitar la zona volcànica comparable entre la Palma i el vulcanisme que tenim aquí a la Garrotxa.
13: Gràcies, Xevi. I també podem parlar amb la regidora de promoció de la ciutat, amb la Gemma Canalies. Gemma, bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
13: Explica'ns una mica què suposa per la ciutat i també per Espai Cràter aquest curs internacional de vulcanologia.
15: Sí, doncs en aquest cas ja sabeu que a Olot, la Garrotxa, tenim un patrimoni natural i volcànic excepcional. Per tant, per nosaltres és molt important que aquest patrimoni, sobretot, sigui una font de coneixement, de formació i d'oportunitats. I, evidentment, el fet de que Olot, la Garrotxa, sigui l'epicentre de ciència, de formació, realment és és molt important, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, per la connexió amb la Palma i per projectar-nos internacionalment.
13: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Ja ho veieu, aquest és el curs d'Internacional de Vulcanologia que aquests dies fa aturada a la Garrotxa, un curs que organitza moltíssima gent, entitats, associacions d'aquí a la comarca, com per exemple la FES, Dinàmic, el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica, també el Cabildo de la Palma i, òbviament, també des del CSIC i les Geociències Barcelona, que a través de tots aquests experts donen coneixement a tots aquests estudiosos d'arreu del món.
1: Doncs obrim ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: Nova cita del Barça amb la Lliga de Campions.
16: Sí, l'equip ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà el Galatasaray en la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Els blaugranes Hansi Flick s'han dut a Istanbul els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugranes confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
17: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
16: A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani i Ballart va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya. També és la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
18: A veure, sabíem que era una final que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot combatre els problemes i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
16: I debut amb victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. La selecció femenina va guanyar el Mundial. Veurem ara quin paper fa la selecció masculina, que també té moltes opcions.
1: També, però no els hi posarà fàcil Portugal,
16: eh? I tant que no.
1: Gràcies, vinga, Cristina. Fins demà, que vagi bé. Bé, doncs nosaltres posem d'aquesta manera avui el punt final. Gràcies per l'atenció. Demà ja som dimecres i us esperem, com sempre, aquí, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Molt bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten tres dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial.

0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes 3 vies. I pel que fa al trànsit, es redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a l'AP7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial, malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: talk about.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: zone siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats i la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Come on over, you. So good.

0: els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Es la una.
1: Es la una.
2: Radio Manlleu. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal, i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, volíem dir, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la ninotaire Pilarín Vallès i també el director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el Pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
2: Notícies en xarxa.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop.

àudit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no...

0: Són les dues.
1: Són les dues. Ràdio Manlleu.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
2: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Kerr.
4: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
2: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
4: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
2: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
4: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
4: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Pro Memòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
2: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
7: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
2: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
9: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
2: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
11: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques que públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
10: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
2: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
4: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
2: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
13: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
12: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
2: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
15: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
14: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
16: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
14: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de causa a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
17: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
5: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
17: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
2: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
18: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
19: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
4: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
2: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
4: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
2: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir i el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
21: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
20: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: Notícies en xarxa.
2: Gairebé un quart de tres, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
1: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
2: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres a l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
4: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
7: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
2: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
22: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
23: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i, sobretot, amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
22: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
2: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
4: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
24: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
4: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
2: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
25: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. anomenat Siset. El combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
3: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
25: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
2: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
8: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
2: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
4: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la

0: També amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
1: Continuem treballant per estendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
0: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
2: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
3: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental, a l'estrena, van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
4: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
3: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
5: A la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol, i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
3: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
7: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir al nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar, i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
6: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
3: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
6: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com la

0: gim o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
1: Salut activa.
2: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nadar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026. I tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Pro Memòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Rivera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saez és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven diuen que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
14: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
15: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
17: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
16: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
18: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
19: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
18: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encotxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
20: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que és, o sigui, no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crisi és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
22: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encara en el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir, doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
21: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat, sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
23: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
25: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys, l'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
24: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
27: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
26: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. S'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Pro Memòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
8: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat,
4: però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 8:45 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
5: Jugadors que ja coneixen la lliga, va saber com el Costadino, fou el Gillette, sempre fitxa molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
7: En handbol a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 8:45 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Aguas Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
8: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta. Mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassada al ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar 2 entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La Ninotaire, Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portavella, se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats. That's...

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers en via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens a alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
4: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
3: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons a descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estop ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.

0: Σπύρο. Ούτε αν δεν το νομίζω.
1: Πέμψου να μαλλιού.
2: Σενσέτ εφαίμα.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: teva ràdio de proximitat. You know the
1: station. Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.
2: Hey, your maids, what's clapping, y'all?

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
1: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
3: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Johnny Cazó.
1: Tota la informació i els millors èxits.
2: Ràdio Manlleu, 107 FM.

0: Són les 6.
1: Són les 6.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
4: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
3: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
5: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
3: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
3: Avui és dimarts 13 d'octubre del 2026 i abans de començar heu de saber que tal dia com avui, de l'any 1817, fa 209 anys, l'Ajuntament de Manlleu ordenava fer un pregó per prohibir que es cantessin cançons profanes i insultants, compostes per un poeta desconegut.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda, benvingut a l'Infopodcast. D'avui us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació repassem la informació més destacada del dia a Manlleu. I per començar, heu de saber que l'Ajuntament de Manlleu alerta de diversos intents d'estafa telefònica detectats recentment al municipi. Segons ha informat el consistori, els estafadors truquen a les víctimes i faciliten dades personals que ja coneixen per generar confiança. Un cop aconsegueixen que la persona es cregui la trucada, li demanen informació bancària amb l'objectiu de sostreure diners dels seus comptes bancaris. Els autors d'aquestes estafes poden fer-se passar per entitats bancàries, empreses, serveis públics o fins i tot persones conegudes. Davant d'aquests casos, l'Ajuntament recorda que no s'ha de facilitar mai contrasenyes, codis de verificació ni dades bancàries per telèfon. Si rep una trucada sospitosa, la recomanació és penjar immediatament i contactar directament amb l'entitat a través dels canals oficials sense utilitzar el número que es pugui proporcionar per la persona que ha trucat. Per reforçar la prevenció, el consistori també ha distribuït cartells i fulletons informatius per alertar la ciutadania d'aquest tipus d'estafes. I canviem de tema perquè el Teatre Municipal de Manlleu acollirà el pròxim diumenge, 8 de novembre, l'espectacle A la merda tot, l'última proposta escènica del creador i actor manlleuenc Ramon Villegas. L'obra combina teatre amb música en directe i vídeos per reflexionar, des d'una perspectiva feminista i amb un toc d'humor sobre la masculinitat, el patriarcat i els models de comportament que es transmeten de generació en generació. La proposta es mou entre l'autobiografia i la ficció i parteix d'experiències personals per acabar d'abordar qüestions com la memòria familiar, la violència, el silenci i la necessitat de repensar determinats rols socials. Una de les particularitats de l'espectacle és que es tracta d'una peça viva i que evoluciona al llarg de les representacions i incorpora noves capes del relat. Ramon Villegas compta amb una trajectòria professional vinculada al teatre, al cinema i a la televisió, i en aquesta ocasió presenta un projecte de creació pròpia. Les entrades ja estan a la venda a través del portal entradesmanlleu.cat amb un preu general de 14 euros i una tarifa reduïda de 10 per als majors de 65 anys i les persones que tinguin carnet jove. I acabem amb la informació de servei. La farmàcia Guàrdia demà, dimecres 14 d'octubre, serà la farmàcia Som Tautet, al carrer de la Font, número 15. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del Rock and Classics, aquest programa que, com és habitual, mira enrere per a tornar a escoltar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. I és que és un plaer, com sempre diem, mirar enrere i seleccionar aquestes grans cançons. N'hi ha moltíssimes. I avui us portem un programa amb un suport o amb un format una mica diferent. Nosaltres acostumem a fer, doncs, a nivell tant privat com públic, diferents iniciatives, entre les quals hi ha un bingo musical, per exemple. I és molt divertit, doncs, poder fer qüestions a l'audiència concentrada en una sala o en una plaça d'un poble per a poder fer una endevinalla, no? A veure quina és aquella cançó que està sonant i marcar-la en un cartró a moda de bingo. En lloc de números hi ha noms de cançons i d'artistes. Doncs avui us proposem això. Recuperarem alguns dels guions fets darrerament en els últims bingos musicals i farem el mateix exercici per veure si descobriu quines són aquelles cançons que us proposarem. Començarem amb un cantautor nord-americà que als anys 70 va tenir moltíssim d'èxit. Aquest és probablement el seu tema més conegut, o sonava des d'un disc publicat a principis d'aquella gloriosa dècada dels 70. Una cançó molt bonica, que no us podem dir pas quina és, l'haureu d'endevinar vosaltres. Això sí, demanem als que escolteu aquest programa de ràdio i podcast que no utilitzeu el Shazam, perquè si no, no tindria tanta gràcia. Aquesta és la proposta que us portem avui aquí, al Rock and Classics.

sembla una cançó preciosa. Molt simple, però ben enregistrada i amb una lletra fantàstica. Per cert, el resultat d'aquest bingo musical el podeu descobrir a través de la meva web, que és bit.li/barcelonaitaliatarragona.lugoyugoslavia i després /estevellopblog. Aquí podeu trobar tot el llistat de la música que us punxem avui. Per cert, aquesta cançó que estàvem escoltant es va fer una versió en català. Era l'any 1994 quan des de Ses Illes es feia aquesta versió.

després d'aquesta curiositat, seguim amb una altra proposta, en aquest cas amb música nord-americana, amb un dels grans de la música soul que va triomfar als anys 60 i, sobretot, als anys 70. Però va morir molt jove l'any 1983, si no recordem malament, en 40 anys d'edat, a causa d'un forceig entre el seu pare i aquest personatge amb una veu inconfusible que va tenir, doncs, diversos problemes amb les drogues que van portar al final de la seva vida d'una forma abrupta, evidentment no desitjada per ningú, i molt d'hora. Ens va ser una llàstima perquè ens va deixar orfes d'un regnat que ens va marcar molt, sobretot, com us dèiem, als anys 70.

0: Una veu única, amb un to de veu inconfusible, que fins i tot s'ha arribat a samplejar amb molta música house, per exemple. Aquest inconfusible. Se'ns escapa pràcticament el nom, però no us el podem dir, perquè estem fent aquest exercici d'estil bingo musical, en el qual nosaltres anem fent propostes, us anem punxant alguns temes, amb la intenció que vosaltres pugueu descobrir, pensar quina cançó està sonant, sense utilitzar eines com el Shazam, que són molt interessants, però que traurien la gràcia a aquest exercici. Seguim amb més qüestions, fent més propostes musicals aquí al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Anem a fer ara un passeig per Irlanda. Aquesta és una de les bandes irlandeses més grans, encara en actiu, fent grans gires i esdeveniments en format concert, sobretot realment impressionants. I aquest és el seu disc més conegut, publicat el 1987 amb la producció de Brian Eno.

0: Què, ho aneu enganxant, això? Sabeu de qui es tracta? Evidentment, és molt senzill, eh? Una de les cançons i un dels discos més sonats dels anys 80. Seguim amb aquesta mateixa banda, seguim a Irlanda, anem més enrere en el temps, però, i anem a inicis d'aquella dècada dels 80, quan aquest grup va començar a sonar, amb cançons que tenien, doncs, molta vigorositat. Aquesta és una cançó que començava un dels primers discos d'aquesta banda irlandesa. Amb aquesta caixa de ritmes inconfusible, el bateria d'aquesta banda és realment increïble.
1: Rock and Classics.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim a Irlanda i amb la mateixa banda, perquè la temptació és molt gran, perquè tenen grans cançons. Aquest és un exemple d'aquelles coses incomprensibles que passaven fa anys, quan hi havia cares bé molt xules, temes molt bonics, que no apareixien a discos. Aquest és un exemple. Des d'aquesta mateixa banda, des d'Irlanda mateix. Una cançó molt potent.
0: Rock and Classics.

que us estàvem explicant, això de les cares B, ben curiós. Tu pots tenir cançons molt bones, però no hi caben al disc, això és el que passava abans. I on es posaven? Doncs a les cares B. De vegades, per omplir les cares B, es feien cançons doncs, de menys qualitat o més instrumentals, versions remixades, etc. Però en aquest cas es tractava d'una cara B que no va entrar en aquest disc oficial d'aquesta banda irlandesa i, en canvi, va aparèixer com a cara B. De fet, també us donem una pista més, l'any següent de la publicació d'aquest disc d'estudi va aparèixer un disc que era una mescla de cançons d'estudi noves amb cançons enregistrades en gira, en concert, i en aquest cas aquella cançó sí que sortia en aquell disc amb la versió en viu, que també és molt interessant d'escoltar. Seguim encara a Gran Bretanya amb un parell de temes més d'una altra banda molt més contemporània a nosaltres, més jove, i que malauradament va desaparèixer després de la mort de la seva cantant ja fa alguns anys. Un dels temes més coneguts dels anys 90.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Bingo musical, estem fent repàs a aquestes cançons que nosaltres en ocasions doncs organitzem aquesta vetllada popular, tant pot ser a nivell públic com privat, on proposem escoltar una sèrie de cançons i cal endevinar de qui es tracta, quin és el títol de la cançó o una combinació d'aquestes dues informacions per acabar fent una línia en una butlleta i aconseguir algun premi. Avui no hi ha premi, però senzillament que pugueu tenir la satisfacció de descobrir quina és aquella cançó que està sonant i podeu descobrir els resultats a la web bit.ly /Esteve Llop blog. Aquí podeu accedir fàcilment i trobar-ho. Bé, seguim a Irlanda encara uns moments més per a seleccionar una cançó d'aquesta banda irlandesa que ens donarà pas després a una cançó de més a prop de casa nostra, cantada a més en català. Una cançó que parla de records. I precisament penso que aquesta és la gràcia de la música, també poder anar enrere en el temps escoltant algunes melodies boniques i algunes veus i sons que vam escoltar fa molt de temps. Aquest és un exemple dels anys 90.

una veu única, inconfusible, que era capaç, doncs, de pràcticament murmurejar algunes paraules amb un to molt baix i, en canvi, doncs, pujar i començar a cantar, com hem escoltat en la cançó anterior, amb molta més potència. Bé, com us dèiem fa uns instants, ara tornem ben a prop de casa nostra, en aquest cas anem a València, amb una banda que jo no coneixia fins fa alguns anys. De fet, quan em van donar a conèixer aquesta formació, acabava de dissoldre's. I és una llàstima perquè feien música molt interessant. Aquest és un disc que sonava, doncs, fa una mica més d'una dècada. En aquest cas té la col·laboració d'una vocalista femenina i té aquesta banda de corda que fa que aquest tema tingui alguna cosa especial. Sobretot també si tenim en compte que la seva música en general és molt més moguda i combativa que no pas aquesta balada. Rock.

Hem anat a la Gran Bretanya amb una de les bandes més famoses de tots els temps. L'heu de conèixer, ben segur. És que, si no és així, anem molt malament. Una cançó divertida, infantil, però que es va fer molt, molt popular. Anem ara a l'actualitat, amb un disc d'una banda britànica molt coneguda dels anys 90, que el 2023 traia aquest disc.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Bingo musical al Rock and Clàssics, us portarem alguns programes en altres setmanes on us fem aquesta proposta. Seleccionar algunes cançons, fer alguna presentació sense dir ni nom de cançó ni nom d'artista, i després doncs podeu anar a la nostra web bit.ly/EstevaLlopBlog i aquí podeu veure els resultats d'aquestes cançons que us anem punxant. Seguim a la Gran Bretanya i ja acabem el programa d'avui amb aquesta cançó que recordo, batalleta personal. La vaig escoltar per primera vegada en una botiga de roba. Després escoltarem una versió feta molt recentment per una de les bandes més grans del Regne Unit. Adéu.

Hola, benvinguts a Fenòmens i també, com no, a casa vostra, Ràdio Manlleu. Encetem, doncs, aquesta caminada al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món. La intenció és engalanar el cel amb les ones de colors que surten des del 107. Presentat i dirigit per Marc Ibáñez i Vilarrasa. I a les vies de so i muntatge musical, com cada setmana, el mestre Eloi Rubio Moral. Dit això, comencem.

Això és Fenòmens a Ràdio Manlleu. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Des de Manlleu a Malibú, estem amb tu.

Hola, què tal, família? Ja tornem a estar en aquest meravellós estudi de ràdio que és casa vostra. Som els de Ràdio Manlleu, ja ho sabeu, som l'Eloi i el Marc, que us portem aquests fenòmens esperant, doncs, que els gaudiu. Sí, aquesta és la nostra intenció, que aquesta hora de ràdio, aquests 60 minuts, doncs us oblideu de totes aquestes coses que ens passen per la ment i el que hem de fer tots plegats és ser feliços. Bé, doncs, deixem-nos de romanços i comencem aquest fenomen d'avui, com vosaltres i tots i totes vosaltres ja sabeu. Comencem sempre amb un fenomen musical de diferents èpoques i el d'avui, doncs, es va editar l'any 1972. És un èxit d'una cançó que va tenir molt d'èxit, de Nino Bravo, i que va ser un gran èxit també a Espanya i Amèrica Llatina. Escoltem, doncs, Nino Bravo, Un petó i una flor.

benvinguts a Relats de Por. No t'acostis a la finestra, ja està darrere teu. El que està sota el llit és més a prop del que creus. Escoltem, doncs, Relats de Por.

vaig quedar glaçat amb el cistell a les mans. Les La casa de la meva àvia Rosa, a Mollà, sempre ha tingut una escala de fusta per pujar a les golfes. No gaire alta, 7 graons. Els de tota la vida, gastats al mig de tants peus. De petit els contava cada vegada que pujava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ja era dalt. Fa una setmana, pujant un cistell de roba neta, vaig ensopegar. Vaig pensar que m'havia despistat. Però, per casualitat, els vaig comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em vaig quedar glaçat amb la cistella a les mans. El 8è gló no hi era abans. Era de fusta més clara, més nova, més nova, sense vernís fosc dels altres. I era molt més fred que els altres. Vaig baixar i no vaig dir res a la Rosa. Vaig pensar que m'ho havia imaginat. L'endemà pujava a buscar una manta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un altre, el 9è, era encara més clar. I estava humit. Deixava una taca fosca a la mitja. I al mig, una petjada fosca petita. Descalça d'un nen que mirava cap amunt. No cap avall. Cap amunt, com si algú estigués pujant des de fa dies. Aquesta nit no vaig dormir. Sentia la fusta cruixir. No com cruix una casa vella, com quan algú puja de puntetes. Al matí ho vaig explicar a la Rosa. Es va quedar blanca. La meva besàvia deia que l'escala creix quan algú de dalt vol baixar, o quan algú de baix vol pujar i no sap com tornar. Avui no volia contar, però he hagut de pujar perquè se sentia una olor estranya a les golfes, com de terra mullada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. El desè graó ja toca la porta de les golfes. La porta que sempre ha estat tancada en clau. Avui estava entreoberta, pum, pam. Es veia fosc i se sentia respirar. I ara mateix, des de la cuina, sento com algú comença a baixar molt lent.

nens al proper relat de por. I abans de dormir, no te n'oblidis. Mira sempre sota el llit.

5 minuts són els que manquen perquè sigui una mica més tard. Esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. Esperem, doncs, que estigueu tots sants i estalvis i que estigueu sentats amb el vostre cafè a la taula o amb el te, amb el que cadascun de vosaltres us vagi de gust, i estigueu escoltant Fenòmens. Continuem, doncs, amb aquest contingut que us hem preparat per tots i totes vosaltres, i tot seguit, doncs, li toca el torn al senyor en Rovellat, que el tenim aquí callat, i val més que estigui callat, perquè si no ja li explicarem un conte a nosaltres. Ai, sí, hem dit que esperem que estiguis callat. Bé, ja m'ha fet cas. Escoltarem, doncs, tot seguit La cúpula oscura i ens anem ja al capítol número 73.

Estàs amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. Som els de Fenòmens, els de Ràdio Manlleu. Esperem, doncs, que estigueu gaudint d'aquesta música relaxant, aquesta música d'aquest elegant jazz. I amb el vostre permís, doncs, anem a passar un altre contingut. Ja ha arribat el torn d'escoltar aquests miralls interiors. Esperem que els gaudiu.

0: No ploris si has perdut el sol. Les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles.
1: Temps al temps. A vegades és millor no dir res i deixar que el temps ho digui tot. No som amos de res. Apenes som visitants temporals de tot el que estimem. No busquis la felicitat en els altres quan encara no l'has trobat en tu. Gaudeix de les petites coses de la vida. Un dia te n'adonaràs que eren les més grans. La pau arriba quan entens que tot allò que està fora del teu control també ha d'estar fora de la teva ment.

Obre els ulls i sigues tu. No deixis que ningú apagui la teva llum. Fins al proper Miralls Interiors.

minuts els que manquen perquè sigui una mica més tard. Esperem, doncs, que estigueu a gust amb la nostra companyia. I tot seguit, li toca el torn en aquests moments de llum que ens porta la Rosa Maria Roé Alonso i també, doncs, la Mariela, que és la que canalitza...

del món espiritual aquestes canalitzacions que ens narra la Rosa. Bé, doncs, Rosa, com vulguis, un petó, una abraçada i t'escoltem, guapa.

0: aprèn a deixar anar, aprèn a viure. El proper Moments de Llum. Això és Fenòmens.
1: Per comprar Riu de Gaudí, Centre Comercial Campertes. Totes les botigues, tot l'ambient és màgic. Tot en un sol lloc, Centre Comercial Campertes, on passem el moment màgic.
2: Tens un moment màgic?
1: Doncs vés a Centre Comercial Campertes.
2: On trobaràs roba, oci i gastronomia.
1: I molts més moments per somriure.
3: Tots i totes a Centre Comercial Campertes, el centre dels teus màgics moments.

0: què tal? Hola, què tal? Hola, què tal? Hola, què tal? Ai, ai, ai, m'he embalat, sembla que vagi cara avall. Hola, hola, espera't un moment, ponte a la cantonada, nena. Digue-li a l'Eloi, tu, això ho gestiona l'Eloi, eh? Vinga, l'Eloi, gestiona aquesta, digue-li que se ponga a la cantonada. Bona, bon, molt bon, avui ja m'estic entrebancant. Benvinguts a poc i bona lletra. Benvinguts a l'espai. Benvinguts a Moments Màgics i, a més a més, l'espai maca, maca, maca meu. Vinga, família, presenteu-se. No, vosaltres no, eh? Vosaltres sentats a la vostra cadira.
1: Això no possible
0: és. Què dices?
1: Això no possible és.
0: Ai, sí, no sé què dius del cosinet. Que te calles un moment. Escolta'm una cosa. Mira, no sé què estava dient. Us estava dient que tranquils, que escolteu, prenent el vostre tercer, quart o cinquè cafè, o el que sigui, però no us moveu de la cadira, eh? Perquè us estic vigilant. Vinga, veieu, presenta't.
2: Ui, com vens, nena, com vens? Aquest cap de setmana sembla que hagis anat a buscar bolets. No sé si ja és la temporada o no, però sí, fas cara de bolet.
0: Què dius? Que faig cara de bolet. Vagi-la, que te'n diré una de grossa, eh? Vinga, presenta, digue-li al màgic que es presenti, va.
2: Ui, sí. Vinga, màgic, presenta't. Oita-la, la cara de bolet.
0: Calla, que t'esbombo, eh?
2: Ui. Vinga, màgic, què tal, on estàs?
3: Ai, què tal? Sempre veniu així, eh? Desbarats? Així aneu per la vida, desbarats? No, heu de treure una o dues o tres marxes, eh? Anar a ralentir, eh? Perquè en aquesta vida no es pot córrer, perquè s'han de tenir, jo què sé, 50.000 ulls quan travesses la carretera, quan fas qualsevol cosa, perquè encara que els semàfors estiguin verds, hi hagi un pas de cebra que diuen, el tato, no perquè el semàfor s'hagi posat verd, ja pots travessar. Quan estigui verd, mira, esquerra i dreta, i amunt i avall, que potser et cau algú de sobre, o ve un despistat, i et porta, i del cop te'n vas a l'altre semàfor.
0: Ui, qui que et presentis? No que expliquis la teva vida, ui, què dius?
1: Soy especial!
0: Som a la Megore. Màgic, sembla que últimament també t'agafes el guió per la teva compte, eh?
3: Ai, no.
4: No,
3: pes. El màgic dice lo que tiene que decir.
5: Solo matamos lo comemos.
0: Ja m'ha calat, ara diu que m'he posat nerviós. Nena, dic, nen, no m'he posat nerviós, no, nerviosa. El que passa, que bueno, amb aquesta colla que tinc aquí, que ara parla un, el màgic, sembla que s'han rellit, que ja no es tenia respecte. El Maiol riu del que dic, i no sé què, jo no sé què m'ha dit, però goita, Maiol, on es troba?
6: No entiendo nada.
0: Oita-la, pues nena, si no entiendo nada, te lo vamos a repetir, pero ponte a la cantonada, eh? Perquè, escolta'm, un no entiende nada, l'altre no sé què quiere, a ver si me vais a enfadar, jo què sé, me va a subir, no sé què me subirà, me van a subir les faldilles, eh? A ver si me van a subir les faldilles i me vais a ver aquello que jo què sé.
6: Lo que?
0: I tal, nena, tot t'agrada, eh? Tot t'agrada les faldilles i que te vean el tontorro, o com se diu el tontorro, jo què sé. Ai, ja us començo a conèixer, eh? Vinga, màgic,
4: oh, no, no, ama, no, sí.
0: Ui, em sembla que, nens, que no us l'Eloi no us ha donat un tiquet que posa ara per la 1, ara per la 2, ara per la 3, o què? L'Eloi, què passa amb els tiquets? Que no els hi has donat els tiquets o què? Vinga, goita, comencem. A veure, Maiol, on es troba el centre comercial que em portes? Oita, aquest és de Manlleu. Va, veran, una volta avançada a tots els de Manlleu i els que sou de l'esquerra a la dreta del de baix, de fora de Manlleu, eh? Aquí saludem a tothom. Vinga, vaig, dic màgic. Ui, màgic. A la Maiol, on es troba centre comercial que em portes?
2: Ui, vinga, va, centre comercial que em portes, si ho voleu anar, i segur, de ben segur que hi heu d'anar, perquè us ho passareu molt bé, es troba al capdamunt de la pujada, número no t'hi fixis, només has d'aparcar el cotxe i ja hi és!
7: Sí.
2: A veure,
7: no,
2: si...
7: No.
2: Escolta'm una cosa, que tinc el guió aquí i em dius no. Com que no? Sí, que m'ho estic llegint. Home, per favor, Caterina, digue-li alguna
0: cosa. Ai, vosaltres. Ai, no, no rieu, eh? No us en rieu del Mallorca, encara que jo el maltracti. El defensaré, eh? Ni no, no, ni sí. Tu el que has de fer només és escoltar, eh? Escoltar, riure, i quan t'apreti la bufeta, anar al lavabo. I tornar a venir a la teva cadira. Vinga, escolta'm, i què més? I què podem trobar, Mallorca? Què podem trobar?
2: Adiós, diu que podem trobar adiós allà. Ah, bueno,
4: jo tinc un iPhone.
2: Ah, entra-la, entra-la. La cabana centre comercial que em portes i es va comprar un iPhone. Bé, escolteu-me, a centre comercial que em portes hi trobareu de tot el que busqueu i també el que no busqueu també ho trobareu.
6: Vinga, m'alegro.
2: I tant. T'alegres i quan hi vagis te n'assabentaràs que t'estàs alegrando un poco más i, a més, totes les tonteries que tenim al cap s'espargeixen i som som feliços.
8: Andó, toma castanya.
2: Ai, nena, ara sí que l'has liat. Ara sí que ja m'has descentrat i amb la castanya. Ai. Menys mal que bueno, que estic aquí amb els guions a davant. Però, ja m'has descentrat. Bé, centre comercial que em portes i podreu trobar, doncs, aquell pa negre, aquell pa de pagès, aquell vi bo.
9: Botifarra negra, botifarra de
2: Gràcies, moltes gràcies. Això volia dir. Això ho trobareu a centre comercial que em portes i per anar-hi agafeu boli llapis, o si no, el GPS, o amb l'iPhone d'aquesta noia, que l'iPhone et diu per on has de passar. Centre comercial que em portes, ens trobem al cap damunt de la pujada, no me'n notificis, només has d'aparcar el cotxe i ja, Ui, Caterina, vinga, escolta'm una cosa, i si tot seguit continuem i passem a aquell joc que tu ens portes cada setmana.
0: Doncs vinga, el mestre, ara jo li faig l'entrada, eh? Vinga, Eloi, estàs preparat? Doncs vinga, un, dos, tres, botifarra del passeig!

0: Benvinguts en aquest espai màgic, en aquests moments màgics, que també doncs, és el patrocinador Centre Comercial Can Portes, que perquè ells són els que ens aboquen al carro i els que ens mantenen aquí a l'estudi, i a l'Eloi, al seu estudi tècnic, que us portem cada setmana aquests fenòmens. Bé, aguitem una cosa, a veure si comencem a fer aquestes preguntetes divertidetes, perquè vosaltres doncs, no tingueu ni que pensar, només teniu que comentar-vos o comentar-ho entre vosaltres i a veure qui l'endevina. Vinga, a veure, què fa un cactus en una festa? A veure si sabeu què fa un cactus en una festa.
1: Se morirá seguramente.
0: ¿Qué dices? Ahora lo he tenido.
1: Estaba diciendo... Se morirá seguramente.
0: ¿Se morirá seguramente? No, no, no. No es la respuesta. No, no, no. No es la respuesta. No, no, no. ¿Qué fa un cactus en una festa? Vinga, mayor.
2: Uy, uy, uy. Un cactus en una festa. No, no, no. No, tampoc ho sé. Però, guaita, em sembla que el màgic, un moment, que me l'està piant. Un moment, eh? Ja la tinc. Vinga, doncs, quan pugem una mica la música, us deixarem uns segons i la responc, val? Doncs ja està. Vinga, un cactus amb una festa, el que fa és punxar música! No, no, nena, no. Què passa, aquesta parabòlica? Que tinc el guió aquí, eh? No, oita, Caterina, oita, què diu aquesta?
0: No li facis cas, que aquesta de la parabòlica... Deuen anar torrats, eh? Deuen anar torrats, perquè sempre parlen fora d'hores, però, bueno, gràcies a ells també, eh? També ens anima, també ens anima l'espai, eh? Van torrats, però, bueno, ja els deixem que vagin torrats. Vinga, continuem una mica de música i continuem amb una altra.
3: Una balada.
0: Què diu aquesta?
3: Una balada.
0: Ai, que no t'entiendo. No sé què dir. Bueno, escolta. Aguanta una cosa. Escolta'm. Per què la nevera no discuteix? A veure qui ho sap, vosaltres, que tots tenim nevera a casa nostra, eh? N'hi ha que en tenen una dalt, una baix, una als sòtanes, als sòtanos, i tenen moltes neveres. Que a veure si sabeu què fa una nevera... A veure, puja la música.

0: más rápido.
1: Espérate un momento, que me estaba trabangando, me estaba teniendo que beber un poco de agua, Hombre, es que he tenido que beber entre los de la discoteca, entre los de la parabólica y los de la nevera, porque una nevera no discute, ahora os amigo mayor, ¿qué tal? ¿Cómo sabes lo que sabes que no?
2: Uy, perquè una nevera no discuteix. Bé, ja me l'ha piat, perquè és de la paral·lèlica, no el sento, eh? Però guaita, ja me l'ha piat el màgic. Bé, una nevera, família, no discuteix mai, perquè està sempre freda.
3: No tiene nada que ver con maricón ni nada de eso.
2: No en tiene nada que ver. Això és una altra cosa, eh? Però tu ara te'n diré una altra, a veure si ets espa. No espavientos, no. Espavilada.
4: I per l'ojete.
1: Què has dit, això? A ver.
4: I per l'ojete.
1: Mais no sé què us passa, que ara tenéis la boca com una patata.
5: Xiu,
1: estic contenta perquè veig que us ho esteu passant bé, que cadascú diu la seva, no lliga res, però és igual, es tracta de que no lligui res. Puja la música, mestre.

0: No entiendo nada.
1: No, no preocupis, que encara no t'hi dic res, si ara te la vaig a dir. Ai, nena, que te davantes, eh? Te davantes de los acontecimientos,
2: adiós. Oh, sí, no. Ah, bueno, sí.
1: I tal que se davanta los acontecimientos, aquesta noia. Diu que no entiende nada. Agoita, per què una mosca, per què un mosquit no va a l'escola? Home, aquí tenim una altra. Per què un mosquit no va a l'escola? Ara que tens espavilada esta, que decía que no entendía nada. A ver, que la casque si la sabe. Venga, vaya al chuque.
3: Mi gato se llama Guantes. Mi gato se llama Guantes.
4: Ai, sí, no sé què diu les guantes. Nena, bé, escolta'm, Maiol, dic Maiol, dic que, oi, que no hi ha la niña de les peres, per què? Oh, l'estic esperant.
0: Mira. La niña de les peres.
4: Agoita-la. Hola, guapa, la niña de les peres em fa, em cau, què cau? Em cau la baba. Bé, doncs vinga, família, el temps ens està, se'ns ha tirat, se'ns està tirant.
5: Se le mete el pit. En la boca.
4: Dice. Dice, ya para lo que voy a tener.
5: Tiene en la boca.
4: Ai. Mira que t'envio l'enrotllau perquè t'enrotlla ben enrotllau, eh? Vinga, aguiteu una cosa. Ja me l'ha pillat el màgic. Per què un mosquit no va a l'escola, eh? Perquè ell ja sap fer.
6: Se l'està inventant.
4: Bé. Això us hem de dir que això és una gentilesa de Centre Comercial Portes.
0: El Puticú.
4: Com?
0: El Puticú.
4: No, ui, el Puticlub. Oita, el Puticlub. Nades, pesques, petanqueges, si fas tot això, vine a Cadet Mall, que et farem la preparació perquè puguis anar a la lluna.
0: El teu hobby és la destrucció.
4: Ui, no hi ha cap destrucció. L'únic que et pot passar, que quan ja estiguis, superis les proves de Cadet Mall i t'envien a la lluna, potser no arribis perquè el coet exploti a mig de camí, a mig del camí. Oi!
0: Andà, toma castanya!
4: Sí, nena, sí. Toma castanya. Això ho podràs trobar. Si tens aquest neguit, això ho podràs trobar a Cadet Mall, que es troba a Centre Comercial Can Portes. I, a més, doncs ja t'ho tornem a repetir. Si nades, pesques, petanqueges, jugues al futbol, fas atletisme, doncs reuneixes els requisits per poder provar aquests coets que van a la lluna. Els trobaràs a Cadet Mall, a Centre Comercial Can Portes.
6: Es fa xulo amb les nenes i tot.
4: Ui, aquest sóc jo. Ui. I sí, nena, el Maiol està xulo amb les nenes. No sé on està la Caterina. Caterina, salva'm, que fa estona que estic parlant.
1: Ai, m'estava rient de tu, perquè veig que t'estàs enrotllant bé, però ja necessites que et salvem, eh? Bé, a veiam, com anem? Ui, estem a punt ja d'acomiadar, però, oita, us en direm una altra. Pugem una mica la música i ara venim. Aquí teniu l'última. A veure si l'adivineu, família. Per què el llapis va al metge?
7: El peso bueno.
1: Ai, si tant, tiro bueno. Per què el llapis... No, per què el llapis va al metge? Vinga, Maiol, què et sembla?
4: Ui, no sé per què el llapis va al metge. Però, guaita, jo sempre tinc aquí el que m'apunta, no amb una pistola, el que m'apunta les respostes, que és el màgic. El màgic, com que és energia, doncs ell ho té tot controlat. Bé, doncs vinga. Guaita, ja la sé. Ara us la vaig a repetir, ara us la vaig a dir. Un moment, puja la música, mestre! Bé, un llapis va al metge perquè té un punt de febre. Ui, aquest té que anar, no sé qui té que anar a veure, però jo diria que el que hauria de fer és agafar un gerrot, no de cervesa, un gerrot d'aigua freda i tirar-se-la per sobre i volar. Se quedarà tranquil.
0: Si és para bien...
4: I tant, nena, tot el que decimos aquí és para bien, eh? Bé, és un plaer poder estar en aquests menjadors, en aquests habitacions, és a dir, en aquest meravellós estudi de ràdio que és casa vostra! Bé, doncs, vinga, Maiol, Acomiado, amb permís de la Caterina.
1: Sí, acomiada, va, que tu ara ja t'enrotlles i on és que m'agrada veure't com expresses, com parles i com ho transmets, eh? Ets una mica espacial, noi. Sí, vinga, acomiada.
4: Bé, doncs gràcies per ser-hi i nosaltres acomiadem aquesta secció de moments màgics.

família, ja hem acabat, ja hem acabat aquesta història, aquesta estona de moments màgics. Esperem que us ho hagi passat bé i fins la setmana que ve!

Família, ha estat un plaer acompanyar-vos des del 107, que pertany a casa vostra, Ràdio Manlleu. Qui ha fet possible poder-nos escoltar des de la sala de comandaments, ni més ni menys que Eloi Rubio Moral, el mestre. Gràcies, nen, fins al propera. I us ha parlat un servidor de tots vosaltres, Marc Ibáñez i Vilarrasa. Rebeu una fortíssima abraçada i fins al proper fenomen.